0: Hello.
1: Àlàáfíà fún.
0: Àti fún ẹ̀yin náà.
1: Godwin ládájọ́ rìn.
0: Yes sir, orin wo ni ká fi ṣe wíkẹ̀?
1: Bàbá àrà.
0: Bàbá Godwin. Bàbá Godwin. O da o si yọnu, bàbá àrà. Mo ti kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ o.